0: y a organizaciones criminales extremadamente peligrosas, con medios insuficientes y en condiciones límite.
1: La investigación continúa.
2: Este suceso ha pillado a Andalucía en plena campaña para las elecciones del próximo 17 de mayo. Allí el candidato del PP, que opta a la reelección como presidente, Juanma Moreno, que ha estado toda la campaña marcando distancias con Vox, no descarta acabar gobernando con la extrema derecha si al final no obtiene la mayoría absoluta.
3: No tengo la voluntad de gobernar con Vox, pero son los ciudadanos los que lo van a decidir. Y son ellos los que van a dictar. Yo voy a respetar el veredicto de las urnas al 100%. Si los ciudadanos de Andalucía deciden que yo no tengo una mayoría, yo tendré que gobernar. Entonces esto puede saltar por los aires.
2: Sobre las declaraciones de Aldama y Koldo en el juicio por el caso Mascarillas, la Audiencia Nacional ha decidido incorporarlas a la investigación que mantiene sobre una presunta financiación irregular del PSOE y la adjudicación, presuntamente también amañada, de obra pública, Pedro Jiménez.
4: El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, incorpora instancias de anticorrupción a las investigaciones que tiene abiertas por el presunto amaño de obra pública en transportes y por la presunta financiación ilegal del PSOE, las declaraciones de Víctor de Aldama y de Koldo García en el juicio por el caso Mascarillas. El primero dijo que sus compañeros de banquillo le colocaron el papel de intermediario entre constructoras y transportes para recaudar comisiones.
5: ¿Cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido?
4: El antiguo asesor de transportes, por su parte, declaró que Ferraz abonó algunos de los gastos que presentaba contrafactura en billetes de 500, un extremo que José Luis Ábalos negó en el juicio.
6: Usted nos afirma aquí con rotundidad que recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos, anticipo de gastos, reembolsos y dietas.
5: Algunos sí.
4: Anticorrupción quiere impulsar así ambas investigaciones después de que en el juicio Alejandro Luzón pusiera en valor la colaboración del comisionista Víctor de Aldama.
2: De la crónica internacional, la guerra en Irán, la última novedad que hemos sabido es que Irán remitirá una nueva propuesta de paz este sábado a Washington. Dicen desde la Casa Blanca que esperan que esta vez sí la oferta sea seria. Y sobre otro proceso diplomático en el que Estados Unidos está mediando y que parecía por lo menos estancado es Ucrania. Allí hoy amanecen con el alto el fuego pactado de 3 días. Será hasta el próximo 11 de mayo. Una tregua que confirmó el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
7: President Putin agreed, President Zelensky agreed, and we have a little period of time where they're not going to be killing people.
2: Quien ha asegurado que la propuesta se llevó a cabo gracias a la aceptación de Putin y de Zelensky. Esta tregua, que Trump dice espera se pueda alargar, permitirá además a los dos ejércitos intercambiar 1,000 prisioneros cada uno. Y en el Reino Unido, la debacle electoral de los laboristas puede tener consecuencias enormes para el primer ministro británico Keir Starmer, que de momento descarta dimitir. En las elecciones municipales y autonómicas del pasado jueves se ha confirmado el desplome de la izquierda y de un partido conservador que está empezando a ver cómo la extrema derecha de Nigel Farage irrumpe con fuerza. Nos vamos a Londres, Lucas Font.
8: Los ultras de Reform UK se han alzado como los grandes triunfadores en estas elecciones gracias a su penetración en los antiguos bastiones tanto del Partido Laborista como del Partido Conservador. Estamos ante un cambio histórico en la política británica, aseguraba el líder populista Nigel Farage tras conocer los primeros resultados. Al éxito de Reform UK en Inglaterra se ha sumado el de los nacionalistas en Escocia y también en Gales, donde el Partido Laborista había gobernado durante casi 3 décadas y donde la ministra principal, Eluned Morgan, se ha visto obligada a presentar su dimisión tras perder su escaño. La debacle de los laboristas ha abierto de nuevo el debate sobre un cambio de líder, pero el primer ministro Keir Starmer ha asegurado que no dejará el cargo. Para no sumir al país en el caos. Por ahora, ningún potencial candidato se ha atrevido a lanzar un desafío al liderazgo del primer ministro, aunque su continuidad no está ni mucho menos garantizada.
9: En Matinal, los deportes.
2: Pues vamos ya con la información deportiva, porque está por aquí Iria Vieira. La jornada de Liga de Fútbol que empezó ayer viernes con esa jornada 35 en la que se puede decidir el título. Iria Vieira, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenas, sí, jornada en la que tenemos mañana un clásico entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid que puede ser decisivo para el título liguero, ya que si el Barça gana se proclamará campeón.
2: Y claro, Iria, viene en un contexto marcado por esa noticia de la semana, quizás noticia de la temporada, esa trifulca entre dos pesos pesados de Real Madrid, entre Tchouaméni y Fede Valverde.
10: Sí, ayer el Real Madrid multó con medio millón de euros a Valverde y a Tchouaméni tras el altercado que tuvieron en el vestuario. El club comunicó que los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos. Espera que Tchouaméni entre en la convocatoria para el partido. Valverde no estará porque sigue de baja por ese traumatismo craneoencefálico sufrido durante la disputa.
2: Veremos cómo afecta esa tensión en el vestuario del Real Madrid en ese clásico, como decimos, decisivo para el título liguero. ¿Y qué partido tuvimos ayer, Iria?
10: Anoche se enfrentaron Levante y Osasuna. Se llevó la victoria al Levante por 2-3 tras remontar un 0-2 en contra y puso la lucha por la salvación más apretada que nunca. Los granotas están ahora a un punto de la salvación.
2: Esa zona baja de la liga también muy complicada para el resto, para lo que queda de la liga. Y en el calendario de hoy, partidos en carrusel que por supuesto contaremos aquí. ¿Qué partidos nos esperan, Iria?
10: Hoy se disputan otros 4 partidos. El Atlético de Madrid, ya sin la Champions en mente, se enfrenta al Celta de Vigo a las 6:30 para intentar volver a la tercera plaza ante un Celta que lucha por los puestos de Champions. Un sábado en el que tenemos también 2 duelos directos por la permanencia. El primero a las 2 entre Elche y Alavés y el segundo a las 6:30 entre Sevilla y Español. Y para cerrar la jornada sabatina, Real Sociedad Betis a las 9.
2: También tenemos partidos de segunda división.
10: Sí, comenzó también ayer la jornada, en este caso la número 39, con el partido entre Depor y Cádiz. Se llevó la victoria al Depor por 0-1, 3 puntos que le sirvieron para conquistar la segunda posición y dormir en puestos de ascenso directo. Y hoy a las 2, Ceuta-Castellón, Albacete-Cultural-Leones a las 4:15, a la misma hora Burgos-Almería, y a las 6:30 juegan Valladolid y Zaragoza, y a las 9, Málaga y Sporting.
2: Más allá del fútbol, tenemos también MotoGP, que ya está en marcha ese Gran Premio de Francia.
10: Ayer fueron los primeros entrenamientos oficiales en los que Marc Márquez acabó 13º y tendrá que pasar por Q1 por primera vez en el año en vez de ir directo a la segunda clasificación.
2: Iria, muchas gracias. Hasta luego.
10: Un abrazo.
2: Pues así nos vamos. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que pasen un feliz sábado.
9: Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
11: ¿Qué tal? Saludos, buenos días. Tiempo para la actualidad próxima aquí en la sintonía de Radio Villena. Un paréntesis para conocer algunos de los datos de la actualidad del fin de semana que encontramos sobre todo en nuestra comarca con las noticias en torno a las fiestas. Hoy, Viar comienza las fiestas, como cada 9 de mayo. Esta tarde es la prueba de campanas, el domingo la entrada de moros y cristianos. En Sax, la mayordomía de San Blas realiza hoy la asamblea para elegir nuevo presidente. Hoy en Salinas se realiza el pregón de las fiestas. Lo realizarán miembros fundadores de la comparsa de moros laguneros que celebra su 50 aniversario. Y hoy es el traslado de la imagen de San Jorge en Bañeres de Mariola como punto final a las fiestas. En deportes, el Villena juega hoy en Los Montesinos. Esta tarde el equipo busca garantizar la permanencia. Y hablando de deportes, hay que destacar que hoy también se realizan los partidos de la Copa de la Liga Local de Fútbol Sala. Será a partir de las 4 de la tarde en el Polideportivo Municipal, en el pabellón cubierto. Tenemos también ciclismo que pasa por nuestro término municipal con un destacado deportista. Bueno, todo un campeón. Así nos lo contaba la concejala de deportes, Maite Gandía.
12: Mañana se va a celebrar la carrera ciclista, la legendaria de Gran Fondo, que sale desde Ontinyent y tiene también su final en Ontinyent. Una carrera de 180 kilómetros, pero bueno, tiene su paso por Villena dentro de estos 180 kilómetros, por la carretera del Morrón. Vendrá desde Cañada, subirá todo el puente del Morrón y pasará por delante de la academia. Destacar que uno de los 875 participantes va a ser Miguel Indurain, por eso vamos a tener a Miguel Indurain en el término municipal de Villena. Y desde el ayuntamiento animamos a los aficionados que me han dicho que la hora prevista que pasen los corredores es los más rápidos a las 9:20 de la mañana y los más lentos hasta las 10:30 de la mañana. Que se quiera acercar a la zona de la carretera del Morrón o en la propia puerta de la Academia Kélite, donde gira la prueba hacia la derecha, ya se va ya hasta la carretera que llega a la rotonda del centro penitenciario. Los aficionados al ciclismo, si quieren ver pasar a Miguel Indurain por Villena, pues mañana tienen la oportunidad.
13: Ahora, Quique Lencina ve a la radio en tren. Bo, el día que grabem, el tren, coses de Rodalies Renfe, ve a un prou de retard. Total, que toca arrancar sense el tío Quique. Arribará. Espere. Anem a parlar de l'Horta i de si té futur. Més quan constructores i govern autonòmic posen cara goloseta davant les terres que no estan en producció per tal de convertir-les en pisos. I més encara quan hi ha qui veu en les alqueries deshabitades futurs allotjaments turístics. D'estes coses parlarem amb la persona que impulsa la protecció de l'Horta, del regadiu històric de l'Horta. I anirem a l'hort de Ramon Mampel i parlarem de conserves que tenen la seua història mentre Santi Hernández cuina un melós amb gambes i carxofes que m'entren ganes de plorar. I tot això mentre esperem al tio Quique.
9: La Llavor, Juan Magraner.
13: Molt s'està parlant del problema de la vivenda i del problema de la turistificació. I tu, que escoltes La Llavor, et preguntes què diuen estos de la ràdio si el programa és del món agroalimentari. Jo t'ho explique. Tant la patronal de la construcció com la pròpia Generalitat no diuen que no a construir en terra d'horta no productiva, oblidant que l'horta està, o deuria estar, protegida i sense entrar en les raons per les quals s'abandona terra d'horta. Això per una banda, per altra. Hem escoltat a responsables municipals de València dir que tal vegada les alqueries de l'horta podrien ser allotjaments turístics. Si la pressió urbanística ha sigut una constant en contra d'un patrimoni que fora d'ací seria la joia de la corona, ara resulta que anem camí de perdre-la. José María García Álvarez Coque, bon dia.
14: Bon dia, què tal? Com estàs?
13: Gràcies a José María García Álvarez Coque, el sistema de regadiu històric de l'Horta està reconegut com ASIPAM, sistema important del patrimoni agrícola mundial. A més, deuria estar protegida per la llei de l'Horta i per el Pla d'Acció Territorial, però sembla que no. Què està passant?
14: És complicado de explicar porque estamos un poco restringiendo nuestras propias oportunidades para el futuro y lo estamos haciendo, parece, con una especie de plan premeditado para, en teoría, atraer una inversión privada al área metropolitana o la ciudad de Valencia, pero en la práctica estamos convirtiendo este territorio pues un poco en más de lo mismo, que sería urbanizaciones, campos de golf. Aquí sería con una versión pues más bien museística de lo que podría ser un parque temático al final, en lo que diríamos una especie de ciudad de las artes y las ciencias B, ¿no? En la que, bueno, pues atraemos la inversión, atraemos turistas y unos cuantos se benefician de ese plan premeditado, que no es un plan participado por la sociedad valenciana.
13: Hem de dir que José María García Álvarez Coque és des de 1984 professor d'Economia i Política Agrària de la Universitat Politècnica de València, que ha dirigit projectes d'investigació i curs de postgrau relacionats amb el comerç, el desenvolupament, les polítiques relacionades amb l'agricultura i és possiblement, com dèiem al principi, el principal promotor d'eixa protecció del regadiu històric de l'Horta. I resulta que els estudis demostren que on l'Horta està protegida, l'abandó de terres és menor.
14: Sí, esto ha sido el resultado pues de unos trabajos que esperemos que se publiquen pronto en revistas acreditadas, en los que, bueno, paradójicamente, si vemos las superficies de regadío en el área histórica de protección de la Huerta de Valencia, pues vemos que las zonas donde tienen una protección más alta, lo que sería grado 1 y grado 2 de protección, son aquellas en las que la superficie de regadío está manteniéndose. Y en cambio, en las zonas de menor protección es donde se está abandonando. No es porque, a ver, aquí hay una cuestión también, y es que en esas zonas de menor protección, el grado 3 de protección, prevalece un cultivo citrícola minifundista que está sufriendo una competencia enorme y este pequeño agricultor está abandonando, pero por motivos productivos y motivos de mercado, no es por la protección de la huerta.
13: La pressió urbanística sobre l'Horta ha sigut una constante al llarg de la història, però quan veu ara la possibilitat de convertir les alqueries en allotjament turístic, què pensa?
14: A ver, siempre hay posibilidades de buscar actividades complementarias. De hecho, la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana define lo que es agricultor profesional y permite actividades complementarias a lo que sería la producción en la explotación agrícola. Por tanto, esta posibilidad ya estaba permitida. Claro, había una burocracia que se puede corregir, esa burocracia se puede simplificar los procedimientos, pero eso no debe invitar a cambiar completamente el modelo, desregular, quitar el candado y de pronto pues llegar a lo que pueden ser hoteles con encanto o cuestiones que van a, de alguna manera, poner en peligro ese paisaje, eso que nos da valor a la propia ciudad de Valencia frente a los visitantes. Por tanto, el turismo ya podía ser. La cuestión es no corromper de alguna forma el modelo que hemos creado después de tantos siglos de trabajo, de esfuerzo de los propios agricultores, los regantes de la huerta.
15: ¿Y qué caldría que pasara? Confen con viure eixes dos necessitats. La necessitat, per una banda, de conservar l'horta com a patrimoni, com la joia de la corona, que deia jo al principi, i per una altra, la necessitat de construir vivendes, si és que cal, y esa es la solución, per tal de acabar en el problema de la vivienda que tenemos ahora.
14: A ver, quizás, bueno, evidentemente hay un tema de vivienda, pero la aportación de, por ejemplo, proyectos de conversión de naves industriales a viviendas, la aportación a resolver el problema es escasísima, es una gota en el océano. El problema de vivienda es un problema muy amplio, que afecta a toda el área metropolitana, que tiene un componente de demanda muy fuerte, también por una atracción de un turismo que de alguna forma no se está controlando. Por ejemplo, pues no se está poniendo en valor, no se están lo que serían nuestros atractivos recursos turísticos, no se está introduciendo tasas turísticas como en otras ciudades de prestigio, como puede ser en Barcelona, en Milán, en otras zonas de Europa. Y en ese sentido, pues hay un problema de poca comprensión de lo que sería el futuro. Ahora bien, ¿cómo podríamos enfocar también los problemas de la huerta? Participando con un plan. O sea, es decir, lo que hemos hecho con las modificaciones legislativas del año pasado es derogar un plan, derogar el plan de desarrollo agrario en la práctica de la huerta. Hemos derogado el Consejo del Horta, pero no hemos puesto nada en cambio. No hay plan en estos momentos y no hay mecanismo coordinador desde el punto de vista metropolitano de esa estrategia que debería tener ya tanto el ayuntamiento como la Generalitat.
15: Son a lo de proteger sense proteger.
14: Es que no se está, no sabemos cuál es el plan, ¿no? Y además es que no se consulta, porque no vale con decir yo lanzo un borrador, yo inicio un periodo de alegaciones y a partir de ahí pues ya acepto o no las alegaciones, ¿no? ¿Qué cuesta tanto preguntar, hacer que la propia población, la propia comunidad agraria, las propias ciudadanos de estos municipios de la huerta ayuden de alguna forma a incorporar sus puntos de vista? Fíjate que eso quizás fue un problema también en la ley de la huerta. O sea, en la ley de la huerta quizás ahí se tenía que haber tenido en cuenta algunas cuestiones puntuales de cómo ven los agricultores su propia medio de vida. Quizás ahí, hubo fallos en lo que sería la participación. Ahora, esto nada que ver con este aspecto en el que es una especie de arriba abajo, toma estas ideas, vamos a desregular, alega durante un plazo, pero nosotros ya vamos con el piñón fijo.
15: Sí, y a lo que nos conéis, pues tampoco es respecta, ¿no?
14: Efectivamente, porque además se piensa en el corto plazo y realmente qué poco conocemos, Lorta, los propios ciudadanos de Valencia. Parece mentira, ¿eh?
15: José María García Álvarez Coque, moltíssimes gràcies.
14: Gràcies.
16: A la llavor, Lord de Ramon. Ara que s'ha ficat en marxa provisionalment el tractat en Mercosur i altres que ja fa temps que estan funcionant, com per exemple Sud-àfrica, Marroc, etc., han arribat les preocupacions i ens hem quedat sense garanties suficients els productors valencians. Probablement la resta de societat consumidora pot pensar que no ens faltaran aliments, però el que sí és ben cert que hem perdut la cultura i educació del producte de proximitat, de varietats autòctones, de sabors diferenciats i de paisatges històrics i emblemàtics. Per altra banda, tenim els productors propietaris que, sigui per la baixa rentabilitat o que estan acabant la seva vida professional i no tenen relleu generacional, pareix que perden l'autoestima, l'esperit de lluita, l'amor pel territori, el caràcter reivindicatiu, i els deixem arrestar per les especulacions que es produeixen en aquest territori nostre. M'agradaria ficar dos exemples clarificadors perquè tenen una protecció específica, concedida i otorgada per la FAO, com a patrimonis agraris, que es diu CIPAM. Que n'hi ha pocs al món i a la Comunitat Valenciana en tenim dos, com són l'Horta de València i les Oliveres Mil·lenàries. Si ja tenim un territori amenaçat per nouvinguts que compren terres de secà a baixos preus i instal·len rulots, casetes de fusta i altres tipus de vivenda, que a poc poden anar canviant el paisatge. En l'Horta, la invasió pot ser més ràpida i més contundent, per la proximitat de la gran ciutat i el flujo més elevat de persones. I es poden veure afectades alqueries, casetes de camp típiques valencianes i parcel·les on la xufa, les creguilles, les cebes, la recuperació dels cacaus valencians, altres verdures i també cítrics, poden passar a una millor vida, havent sigut la despensa i el paisatge de la ciutat de València. Per últim, animar a estos productors propietaris que no perguen l'autoestima, que gràcies a ells s'ha forjat la personalitat d'este territori.
15: Javier Martínez Monzó, bon dia.
17: Hola, bon dia, com estem?
15: Molt bé, és temporada de conserves, d'història de les conserves. Aliments amb història, història dels aliments. Javier, d'on ixen les conserves?
17: Les conserves tenen una història prou curiosa. Podem dir, l'home al llarg del temps pues, ha volgut conservar els aliments, fer-los que durin més temps, però concretament el que coneguem com conserves o la segona gamma d'aliments sorgeix a partir d'una necessitat un poc macabra, que són les guerres, i és aprovisionar els exèrcits pues, més temps, no? Podem fer un origen, diria que és a finals del segle XVIII, principi del segle XIX, imagina't una Europa on Napoleó pues, controla quasi tota Europa, té exèrcit a tot el món i llança un concurs per a abastiment militar, no? que gent que li feia que les tropes pues, puguen menjar de tot. Per aquell entonces hi havia un personatge que igual a la gent li sona, seria Nicolás Appert, ahí té un nom que és apertització, que és conservació en calor, que era, ell era, bueno, confiter, cuiner, enginyer, i ell va desenvolupar un mètode que era en pos de vidre, ficar coses, ficar-les un suro damunt i ficar-les en aigua a bollint, o sigui, el que fem molts de nosaltres a casa. I això va possibilitar que els aliments pues, duraven més temps. Fins i tot li va treure de profit perquè Napoleó feia un concurs, bueno, el Ministeri de la Guerra feia un concurs per a idees d'aquest tipus. I en 1810 li van donar una medalla d'or, un primer premi de 12.000 francs per al seu invent. Clar, això va començar, era un poc pràctic. Imagina en aquell entonces portar pols de vidre en carruatges per tota Europa, pues, trencaven. I ahí va sorgir un altre invent molt interessant, i també patentat. Un tal Peter Durand, este lo que va fer és inventar la llauna, o sea, la llauna com la pareguda a la que coneguem avui en dia. I també estem parlant d'això de 1810. I, curiosament, les tapes d'aquestes llaunes estaven soldades en plom una a una.
15: Això no va preguntar-te com obrien això, perquè, clar, no brillantes no estava en aquest moment.
17: No, el ovellante se va a patentar y desenvolupar después, pero eso es fácil, ¿no? No sé, en la bayoneta de Fuseis le clavallas y no, o sea, esa era la... Arrel d'això, pues, es va desenvolupar tota una empresa, unes companyies, i un poc més endavant pues ja van crear-se les primeres fàbriques de conserves. Per exemple, en 1818, en Estats Units, ja n'hi havia fàbriques de conserves, i és curiós perquè, per exemple, en França, un tal Josep Moulin va crear en 1822 una fàbrica de llaunes de sardines que encara existeix avui en dia. Cuida't, que n'hi ha curiositats. De fet, en alguns museus encara existeixen llaunes de 1820-1840, que se suposa que si les obris, això que n'hi ha dins encara es podria menjar. Jo t'asseguro que no m'arriscaria en aquest cas.
15: Això però anava, dir-te... Sí, anava a preguntar-te si les conserves podríem dir que en algun cas, no en tots, evidentment, podríem dir que són per a sempre.
17: Sí, n'hi ha unes que, de fet, ara que n'hi ha una obsessió nuclear i per al fi del món, tots els manuals de supervivència te diuen que claves conserves aconseguim per a menjar tota la vida que te queda, no? De veritat, aquests primers inicis de les conserves, una cosa que és prou curiosa és que no se sabia ben bé el per què això aguantava. Va tindre que passar un temps, fins a la meitat del segle XIX, un microbiòleg, Louis Pasteur, pues va ja parlar de l'efecte de la temperatura sobre els microorganismes, el que coneguem avui con els processos d'esterilització, es van desenvolupar els autoclaus i avui en dia pues, és un procés pues, molt, molt controlat, molt tecnificat. Els materials de les llaunes han canviat completament, perquè ja t'he dit que estem parlant de ferro, d'estany, de plom que es ficaven en les llaunes més antigues, no? I això tot avui en dia està molt més controlat.
15: I una pregunta, per tots aquests processos, les conserves modifiquen molt les característiques nutricionals dels aliments?
17: Pues això és el que ens toca fer a nosaltres, els tecnòlegs d'aliments, no? És a veure com aquest procés, que suposa un calfament en autoclaus a més de 100 graus centígrads, cuidem. O sea, podem fer-lo lo suficientment ràpid i és un equilibri entre garantir la seguretat alimentària i garantir la seguretat nutricional. Òbviament, un tractament, igual que quan tu cuines a casa a altes temperatures, pues va provocar la degradació d'algunes vitamines o alguns nutrients. De fet, un dels paràmetres que se gasta per avaluar el procés tèrmic és, a banda del microbiològic, és, per exemple, com es degrada una vitamina, com és l'àcid ascòrbic, la vitamina C. Aleshores, seguit, els tractaments es fan per optimitzar això, perdre el menor possible valor nutricional i mantenir la seguretat alimentària, però tot no pot ser.
15: Javier Martínez Monzó, moltíssimes gràcies. Aliments amb història. Història dels aliments. Oui? Les conserves, que per cert algunes són, per a sempre. Javier, gràcies.
17: Gràcies a vosaltres, adeu, bon dia.
15: Home, ja està aquí Quique Lencina.
18: Hola.
15: Recorde aquell anunci de la tele de fa anys, papà, ven en tren, doncs no sé jo, eh?
18: Bon dia a tot el món, per motius aliens a la meua voluntat, no ha sigut possible la meua entrada triomfal, però veig que tens el programa encarrilat.
15: D'això res, queda quasi la meitat.
18: Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
19: Bon dia, Quique, com va tot?
18: Molt bé, ja arriba la Loreta, sí, dins de l'estudi. Estàs preparant algun plat especial per este cap de setmana o què?
19: Pues a veure, ja m'empena fent un poquet de calor, però no me puc resistir a preparar un arrosset caldoset meloset, vale, en gamba roja i carxofetes.
18: Ui, que bo, que bo. Vinga, anem allà, ja estic prenent nota.
19: Vinga, pues nada, com n'ha fet molts, és molt senzill. El que tenim que fer, pues mira, anem... Podem tindre un caldo preparat, val, que és important. Sí. Hem fet un fumer prèviament pues en os de rap o en cabells de gambes o cada un com el que tinga més costum. Val? Això per una banda. Si no el tinguérem, tranquils, perquè és un arròs que també té molta substància i només en l'aigua i els ingredients que anem a ficar-li li dona un sabor ja especial. Val? Però bé, arrenquem. I res, simplement el que tenim que fer és anem a marcar un poc les gambetes, sí, en la cassola que anem a fer l'arròs. Les marquem una miqueta, no molt, però ja m'interessa que vagin deixant un poc de substància,
18: sí,
19: i les retirem, efectivament. Després anem a fer el mateix en les carxofes. Anem a netejar-les, anem a tallar-les en quarts, cada un com més li agrada menjar-se-les, d'acord? I el que anem a fer és a marcar-les, les marquem en això oli d'oliva verge extra que haurem ficat, i una vegada fem marquetes, les retirem. I agarrem, per completar un poquet el plat, pues, por bé, pues, calamaret, saps? Alguna coseta aixina per a...
18: Del que tinguem per ahir.
19: Si tens alguna sepieta, sí. Vale? Jo he ficat un calamar, val? L'he trossejat, ben netet, i res, l'he marcat molt ben marcat. I res, simplement és, nosaltres hem de marcar-lo ben marcat i quan ja està ben agarrat, que veus que la cassola també van prenent a agarrar-se una miqueta i tot, nosaltres anem a ficar-li el que és una cullereta de pibre roig,
18: val,
19: i res, remenegem un momentet i en seguida ja li tirem la tomata per sofregir.
18: Molt bé.
19: Val? I res, i en els mateixos calamarets que estan ahí. Clar, ahí ja, com sempre hem parlat, Quique, en això ja pots agarrar...
18: Sí, sí, només en això ja ho tenim, eh?
19: I efectivament, efectivament. I res, simplement el que n'hi ha que fer és agafem i deixem que aquesta tomata reduïsca ben reduïdeta, uh-huh, i una vegada estiga ben reduïda, tirem l'arròs i l'anem a nacarar una miqueta,
18: vale,
19: anem a pegar una volteta, anem a marcar-lo, i una vegada estiga marcat, això serà un minut, minut i mig, vale, tot ben integraet, i ja li tirem aquest caldo que té que estar molt calent, vale? A punt de bullir. Uh-huh. Si no tenim el caldo, com t'he dit, doncs pues anem a ficar l'aigua. A mi, si és un arrosset meloset per a casa, que és fer-lo i minxar-se'l, m'agrada anar ficant-li l'aigua poquet a poquet, val? A demanda, perquè així no li trauré el punt, val, de melositat. Sí, de melositat que a mi m'agrada. Si que és de veres que té que estar ja ben el punt de sal i tot prèviament perquè no se desajuste. Però res, simplement anem afegint-li el que és ixe caldet poquet a poquet, progressivament, i anem remenejant. A mi, tornem a ficar el que són les carxofes i fiquem les gambes,
18: perquè
19: acaben de soltar, no? Efectivament, perquè solten la seva substància els últims 5 o 6 minuts, i en qüestió de 12 minutets, 13 minutets, nosaltres tenim ixe arròs meravellós, que fantàstic, amb una substància potent i boníssim, la veritat.
18: Oi, me gustaría imaginar una cullera ahí, y clavar la cullera y disfrutar de este sabor.
19: Així és.
18: No és massa complicat, perquè ves de preparar-lo de tota manera, com sempre, esta recepta i totes les altres que han fet en les temporades que portem del rebost, en la pàgina web.
19: Efectivament, la pàgina unartanrecuerdo.com i els perfils de les xarxes socials. Ahí trobareu les receptes, el podcast, les fotos, tot.
18: Perfecte. Avui un arròs melós amb gamba roja i carxofes deliciós. Moltíssimes gràcies.
19: Moltes gràcies, Quique. Una abraçada.
18: En moltes zones vinícoles hi ha hagut tradicionalment una sèrie de varietats de raïm que en el seu moment estaven molt presents en la producció del vi i d'altres productes. Però després de passar per un procés de desaparició progressiva, ara els cellers tracten de recuperar-les. Maxi Bau, què tal? Molt bon dia.
20: Molt bon dia a tots.
18: Quan és primer, quines es poden considerar com a varietats autòctones i sobretot per què es deixaren d'utilitzar?
20: A veure, jo et vaig a donar la teva opinió personal.
18: Uh-huh.
20: Jo crec que les varietats autòctones sí que s'han afincat i que són pròpies de diferents èpoques de la nostra vida o de la vida passada de la història. Perquè també he de tenir en compte l'aparició de la filoxera que va arrasar tots els raïms que en teníem a tota Europa.
18: Uh-huh.
20: Aleshores, ahir n'hi ha que fer una altra repoblació, una altra recuperació de varietats que sí que havien donat forma o sí que se tenien a les diferents zones vinícoles i d'altres, que el que fa el viticultor és plantar la nova desitjant que vagi bé.
18: Uh-huh.
20: El que sí que ha passat en altres èpoques és que els productors, els bodegers, el que han fet ha sigut arrencar raïm d'un tipus, d'una varietat, per a plantar un tipus de varietat, una altra varietat que estava de moda en aquest moment. Hem de recordar, per exemple, als anys 80, quants borreguers van arrencar les varietats que en tenien per a plantar, per exemple, Cabernet Sauvignon o la Syrah, que en molt poquets llocs s'ha donat bé. Es va replantar en Merlot, es va replantar en Chardonnay. Hem de fixar-nos en altres zones d'Espanya, per exemple, en el Somontano, quan varen crear el Somontano, les varietats que varen plantar varen ser la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Chardonnay principalment. Per què? Perquè eren les varietats que estaven de moda.
18: Uh-huh.
20: I els viticultors menuts també per a poder vendre als cellers més grans, el que tenien que fer era arrencar la varietat de raïm que tenien en aquest moment i plantar una altra perquè era la demanda que en tenien. Aleshores, o era un bodeguer, un viticultor molt menudet i que es fese a si mateix el seu vi per a molt d'amor, o sí que era molt fàcil que aquest viticultor arrencasse.
18: O sigui, que són molts motius, d'una banda, per al principi de les malalties, no?, com la filoxera, etc., però també per les modes. És a dir, es necessita, hi ha una demanda, no?, de determinat tipus de vi i, per tant, el viticultor ha de plantar aquest tipus de raïm, no? O sigui, que són moltes varietats, moltes raons,
20: podríem dir. Sí, i en altres ocasions el que fa el viticultor és deixar de ser viticultor i plantar un altre tipus qualsevol cosa.
18: Sí, ja. I ara mateix, quina és la tasca que estan fent els cellers per a recuperar les varietats que han anat perdent-se?
20: Jo crec que el viticultor el que ha fet ha sigut buscar i trobar diminutes parcel·les en les quals sí que hi havia varietats quasi perdudes. Un altre celler, un clar exemple és el que va fer fa ja més de 20 anys, Bodegas Torres, que va reprovar tota la zona que havia alrededor del celler en cartells de si has trobat una cepa i no sap de quin tipus és, si l'has heretat, si l'has vist per un camí en pedregós i encara de que no doni raïm, pega-nos una trucada i anirem a veure quin tipus de varietat és. I així sí que varen trobar i sí que varen recuperar moltes varietats. Però el problema és que trobes mitja hectàrea, quadrileres...
18: Molt poquet.
20: Sí, i també el que ha passat moltes vegades ha sigut que històricament, d'ahir que la Bobal esté tan present al tot el panorama de la península, i el que feien els viticultors era plantar 4, 5, 6, 7 cepes així salpicades.
18: Ja.
20: Aleshores, quan han tingut que reinsertar unes altres varietats, de sobte han dit, no, aquesta no és Maixinenc Garnatxa, o no és una Maturana. Si hem trobat una Bobal, o hem trobat una Macabeo perduda, o el que sigui. Això també ha passat moltes vegades.
18: Clar, amb aquestes quantitats, la veritat és que no es pot fer una producció massa extensa, no?, de determinat tipus de productes amb eixos raïm, no? Perquè, clar, si està tan limitat...
20: Sí, el que fan els bodeguers és reinsertar, a partir d'eixe raïm, van reinsertant els altres.
18: I ara m'agradaria saber quin és el futur, si realment els viticultors van per ahir per a recuperar aquestes varietats o no. O les fan simplement, com deies abans, per a consum propi, podríem dir, no? O limitat.
20: No, però sí que és, no, a veure, jo penso que el mercat és cada vegada més impacient i més curiós, i sí que demana aquest tipus de vins, demana vins diferents. I els vins diferents poden ser per el tipus d'elaboració que porten, estem vivint una època en la qual els vins naturals, els vins de mínima intervenció s'han posat molt de moda, ara s'ha estabilitzat, o pot ser, en aquest cas, perquè estem fets d'un raïm completament diferent. I, a banda, com ja hem comentat les altres vegades, el que sí que passa és que, en aquest canvi climàtic, el que passa és que els bodeguers tenen que plantar unes altres varietats perquè les que tenien plantades ja no...
18: No aguanten massa, sí. En fi, avui parlem d'aquesta recuperació de les varietats autòctones de diferents tipus de raïm. I ahir veiem el passat, el present també, hem parlat una miqueta, i sobretot d'aquest futur, a veure com queda tot. Està molt bé, aquesta recuperació, aquest interès, aquesta curiositat, que no decaiga mai, com estaves dient. Maxi Bau, moltíssimes gràcies.
20: Moltíssimes gràcies a tots i molt bon dia.
15: Torne al tren per a mirar per la finestra i preguntar-li aquí què plourà.
18: Cel nuvolós tenim avui i precipitacions que avançaran de sud a nord i que poden anar acompanyades de tempesta. Les temperatures màximes sense massa canvis i el vent fluix amb alguna ratxa moderada. Però demà un dia més tranquil, amb intervals nuvolosos, alguna precipitació dèbil a l'interior, pugen les temperatures màximes i el vent fluix en general.
15: Una dita.
18: Estàs més penjat que una figa a l'estiu.
15: Pot ser. Toqueu esmorzar.
9: La Llavor. Cadena Ser.